seguint la nit busquem la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
2: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Ceprià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
2: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
3: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el gran concert de la Cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra Cinta, sobretot.
4: Si quan penses en reformes et sona així...
5: Obres, obres, obres!
4: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
6: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Hípica Equitor hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Hípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658 81 29 02.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
3: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
4: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: La música de No Doubt, la cançó It's My Life, i comencem ara mateix, el de Bon Matí.
1: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: Sí, com et deia, ara mateix pues comencem ara el de Bon Matí. Són 4 minuts, quasi 5 en 15 segons. Són 5 els minuts que passen de les 8. Avui és dimecres, és dia 2 de setembre de 2026. Molt bon dia a totes i tots. I bueno, estiguis on estiguis, en la situació que estiguis, vull dir, tant si estàs treballant o canviar la feina o el que sigui, pues espero i desitjo que estiguis amb nosaltres. Nosaltres estarem amb tu des d'ara i fins les 9 i mitja. T'envio una fortíssima abraçada a través de les ones, jo mateixa, Imma Rastrero, i avui... Pues el de Bon Matí, diverses coses, perquè evidentment ens posarem al dia, que és un dels motius pels que estem aquí, i ho farem amb els titulars en portada i també amb l'informatiu amb Andrea Maqueda. Tindrem, com sempre, la millor música, perquè bueno, al final, a la Imagina Ràdio, això no hi ha cap dubte de que ho tindràs, i també parlarem sobre el gran concert de la Cinta, que serà avui mateix a les 8 del vespre. Tot això i més, des d'ara i fins les 9 i mitja, així que res, mira, comencem, ja és el moment de començar el de Bon Matí, i si t'acabes d'incorporar, pues, molt bon dia.
1: Imagina Ràdio, de Bon Matí, fins a les 9 i mitja. Imagina.
0: Escoltem la gent que estimo, oques grasses.

Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Això que ens arribava l'any 2010 des del seu àlbum Teenage Dream, era el tercer ja en la seva carrera i pues un altre dels àlbums que triomfaven, com jo m'atreviria a dir, que quasi, per no dir tots, quasi tots els àlbums d'aquesta artista.
1: Notícies, actualitat, bona companyia, companyia. I la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
3: Vols entrenar la ment, conèixer gent o viure una experiència Erasmus? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa t'ho posem fàcil. Aprèn alemany, anglès o francès amb certificació oficial i preus assequibles. Preinscripció oberta fins al 7 de setembre. Més informació a eoitortosa.com.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rosset Margalef.
5: Avi, de la dona, per ser molt fort.
6: A Rosset Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrosset.com.
7: Rosset Margalef, la mel de casa.
1: Imagina Ràdio, de bon matí.

d'avui, dimecres. Comencem amb La Vanguardia. Diu que Alemanya acusa Rússia obertament de l'atac amb drons a Leipzig. Berlín tancarà l'últim consolat rus i un centre cultural reforçarà també els controls a la frontera i expulsarà ciutadans de nacionalitat russa. La inflació a l'eurozona s'enfila al 3,3% i apunta a una probable alça de tipus. I és que el Banc Central Europeu debatrà aquesta setmana si accedeix a una pujada de tipus després que es va saber la dada de la inflació a la zona euro, que ha pujat 4 dècimes respecte al mes passat. És a dir, se situa en màxims des de fa 3 anys i empesa sobretot pels preus de l'energia. Espanya figura entre els països amb més inflació amb un 4,5%. D'altra banda, llum verda a l'estatus dels sanitaris amb els metges en contra, diu l'altre titular. El govern central nega qualsevol retret a Felip VI per no haver visitat Ceuta. El Servei Exterior de la Unió Europea assegura que Rússia es va aprofitar de la crisi migratòria, però no hi ha proves que la instigués. L'anunci de Sánchez d'una pròxima visita del rei a Ceuta va ser interpretat per l'oposició com un retret a la Casa Reial. Més coses. A la portada del periòdico diu: la zarzuela guarda silenci mentre el govern i el PP xoquen pel rei. La Casa Reial opta per la discreció després de la tempesta política derivada del viatge del monarca a Ceuta. Els populars acusen Sánchez d'estar amb Mohamed VI i no amb Felip VI, i l'executiu deplora la falsa polèmica. Més coses, és que el 75% dels receptors d'ajudes per trobar feina no tornen a l'atur. El temps de permanència en aquest règim oscil·la entre 2 i 3 mesos. Les ONGs es bloquen amb el Nepal. Cooperants espanyols avisen de problemes de proveïment a les zones encara aïllades per la devastadora riuada que ha cegat un miler

0: tots els centres. La despesa per turista supera per primer cop els 1.500 euros per estada. I els Estats Units en reactiven la guerra amb l'Iran amb el segon atac en 48 hores. Més coses, parlem ara del diari Més. Diu: més morts i ferits greus a l'AP7, balanç de 5 anys sense peatges. Per contra, l'aixecament definitiu de barreres a les autopistes ha contribuït, segons el Servei Català de Trànsit, a reduir la sinistralitat al conjunt de les carreteres del país. L'Ajuntament a Reus, l'Ajuntament no tocarà la pilona del carrer Doctor Robert i compta amb que els conductors s'hi acabin adaptant. També es parla sobre castells. Es diu: decidides les colles que participaran en cada jornada del concurs de castells a Tarragona. Animarà pel diari Segre. Diu: detingut un adolescent per causar la mort violenta d'un jove a Balaguer. Van trobar la víctima sense vida després de volcar el seu cotxe al centre urbà i s'ha determinat que tenia ferides criminals alienes al sinistre. D'altra banda, els agents rurals doblaran plantilla i seran 170 d'aquí a 4 anys a Ponent. I cal dir també que la llotja acull 1.200 de maristes de tot Catalunya. Educació anuncia una inversió de 500 milions d'euros en 5 anys a les escoles concertades. També es parla sobre la venda de cotxes, que creix un 3,5% a Lleida, i 2,9 milions perquè la Paeria construeixi apartaments per a 100 universitats. Anem ara, finalment, a parlar d'esports. A l'Esportiu diu: feina feta, diu el titular, i és que el Barça tanca un mercat de molta activitat amb Gabriel Jesús, fitxat per 3 temporades, i Marc Casador decidit al Deportivo. Sobre l'Espanyol, diu: Gorosabel s'hi afegeix, entra al lateral dret per Rubén Sánchez i traspassat a l'Elx. A Girona, l'extrem vallesà Carles Pérez arriba a Unagi, de moment continua. I també acabem ara parlant de MotoGP. Diu: els doblets impulsen Marc Márquez, el campió. És el pilot que més vegades ha guanyat les dues curses d'un gran premi.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.

0: Principis dels 2000, d'aquelles cançons en tan bona forma que encara quan sonen ara pues, la tararegem com a mínim. L'oreja de Van Gogh, 20 d'enero.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
0: I arribem a les 8 i mitja, arribem a l'informatiu i ho fem amb la música d'Olivia Dean.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Exactament les 8 i mitja del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar i donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Imma.
2: Detingudes dues persones a Tortosa per tràfic de cocaïna i blanqueig de capitals.
3: La investigació es va iniciar al febrer arran de diversos indicis que apuntaven a un punt de venda continuada d'estupefacients en un domicili del municipi. Els escorcolls van permetre intervenir més d'1,2 quilos de substància, presumptament cocaïna, valorada en més de 70.000 euros, a més de pastilles que podrien contenir MDMA. També es va trobar material per preparar i distribuir la droga, com una bòscula de precisió i una màquina d'envàs al buit. En paral·lel, els agents van detectar moviments de diners en efectiu que no es corresponien amb els ingressos acreditats i van identificar diversos béns. Els dos investigats van passar divendres a disposició judicial.
2: La sinistralitat a les carreteres es redueix un 11% fins al 31 d'agost i tanca amb 87 morts.
3: Les dades provisionals del Servei Català de Trànsit mostren també una reducció dels ferits greus, que han estat 490 durant els primers 8 mesos de l'any. Els motoristes són el col·lectiu amb més víctimes mortals, amb 34 casos, i representen gairebé el 40% del total. A les Terres de l'Ebre, el Baix Ebre ha registrat 4 morts en accidents de trànsit fins al 31 d'agost. Els col·lectius vulnerables, entre motoristes, vianants i ciclistes, concentren el 56% de les víctimes a les carreteres catalanes.
2: Marta Sanz s'interroga a tots els punts i a part si el malestar és el barem de les relacions contemporànies.
3: La novel·la segueix la relació entre la Rita i en Ramon, marcada per la dependència emocional i les contradiccions malgrat ser conscients dels patrons insans. Al llarg dels 12 anys, la protagonista decideix continuar dins d'una relació que sap que no li fa bé. Marta Sanz, escriptora d'Alcanar, explora així el desig, les cures i la responsabilitat afectiva des de la perspectiva d'una generació que coneix la teoria però no sempre la sap aplicar. L'autora també trasllada la història a un entorn rural per reflexionar sobre les diferències amb la ciutat.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
3: Avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè amb algun núvol puntual durant el matí. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 34 i 35 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies. Ens trobem en no res a les 9 en punt.
3: Fins ara.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.

I sembla que hem fet un salt en el temps. Als anys 90 ens arribava la banda sueca Roxette, la cançó que escoltàvem o que acabem d'escoltar ara mateix de Luke. I ara anem al 2004. Una cançó que coneixes perfectament. 2024, volia dir. La música de Sabrina Carpenter, la cançó es diu Espresso.

0: Fins a les 9:30 de Bon Matí, a Imagina Ràdio.
1: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el Gran Concert de la Cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra Cinta, sobretot.

0: I sí, tal com acabes d'escoltar, pues avui mateix arriba ja este concert, gran concert de la Cinta 2026, avui amb els tres tenors, i per parlar-ne, per conèixer una mica què podrem, de què podrem gaudir exactament avui, tenim en nosaltres a Luis Javier Muñoz, que és membre de la xiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta. Luis Javier, bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Bé, com dèiem, avui mateix ja arriba este concert 2026, un concert, com sempre, esperadíssim, com cada any. Se parla dels tres tenors, però què podrem gaudir avui?
1: Sí, efectivament, ja comença a ser tradicional, fa anys que ho estem fent, a part de les activitats religioses, solidàries, i també en fem de culturals a la cofradia de la Cinta, i des de fa anys, com dic, fem totes les festes de la Cinta, o entorn de les festes de la Cinta, el gran concert de la Cinta, on el que intentem és portar música sacra de primer nivell, també intèrprets de primer nivell, en un concert que es fa a la nau central de la catedral de la Cinta. Aquest any hem volgut donar un format similar als famosos concerts dels tres tenors. I és per això que pleguem tres tenors de primer nivell nacionals, acompanyats pel cor de cambra Tiricae, que també faran alguna peça tot sol ells. I este serà el concert d'estany, el format del concert d'estany.
0: Molt bé. Pel que fa al programa, se podran escoltar obres conegudíssimes i reconegudíssimes, no?
1: Sí, i totes de grans autors. Val a dir que hem tingut la sort, o ho hem procurat fer així, que com és un concert especialment fet per a Tortosa i per a aquestes festes de la Cinta, no té un format d'un concert, d'una peça única, sinó que han pogut triar peces conegudes i d'altíssim nivell. Estem parlant d'autors com Bizet, Verdi, Mozart, Bach, és a dir, números uns mundials a lo llarg de la música de tots els anys.
0: Molt bé. També cal dir que el repertori també inclou, com estic veient ara, Mare, d'Artur Gaya i Jordi Fuster, o també l'Ave Virgo Santíssima, no?, del compositor tortosí Josep Oller. O sigui que...
1: Claro, efectivament, és un concert fet a mida, i llavors el que hem intentat, i jo crec que ho hem aconseguit, és fer música sacra en general, però en especial incidència a peces dedicades a la Mare Meu, a la Mare de Déu en general. Estan l'Ave Maria de Schubert, la de Mozart, la de Gounod, i també una mica recordar-me'n i centrar-nos en la Mare Déu de la Cinta. Per tant, hem incluït la que ja comença a ser famosa cançó Mare d'Arturo Gaya i Jordi Fuster, del Quico del Celio, per a que tots sapiguéssim de què estem parlant, i una peça feta per un compositor tortosí de primeríssim nivell, que és Josep Oller, que serà Virgo Santíssima.
0: Molt bé. Hi ha un donatiu de 10 euros.
1: Sí, que va al banc d'aliments de la cofradia de la Cinta. La cofradia de la Cinta també es dedica a la part solidària i caritativa. Bueno, tenim un banc d'aliments frescos que repartim 60.000 quilos a l'any, i que per tant,
0: claro,
1: això té els seus gastos, i per tant el donatiu, que és un donatiu de 10 euros quasi simbòlic, diria jo, per la qualitat del concert,
0: sí,
1: va dedicada no als gastos del concert, sinó a este banc d'aliments.
0: Molt bé, o sigui que cada vegada se necessiten més aliments, no?
1: Desgraciadament sí.
0: Per a donar.
1: Sí.
0: Bueno, recordem l'horari, és a les 8 del vespre. Avui mateix?
1: Efectivament, avui mateix, a les 8 del vespre, a l'altar major de la catedral de Santa Maria. Les entrades és simplement arribar un rato abans, i als mateixos claustres de la catedral se podran adquirir les entrades.
0: Quina capacitat hi ha? Quanta
1: bueno,
0: gent pot?
1: Bueno, tenim la sort de que la catedral
0: claro, és molt
1: accepta
0: gran.
1: Una capacitat molt gran, perquè a més tenim dispostes cadires per si cal reforçar. O sigui que per això no cal patir, que cabrem, cabrem tots.
0: De cabre sí cabrà, no? Cabrem. Però sempre sí cap, però sempre hi ha molta gent, cal dir.
1: En este concert, gràcies a Déu, sí. Bueno, a veure, te vull dir, estem vivint els moments que vivim i, per tant, la religió, la Iglesia, bueno, pues, va fent la seva via, però no és una via fàcil i per tant, té menys importància a lo que és la vida de tots que ho hagués pogut tindre anys anteriors. Gràcies a Déu, la Mare de la Cinta, per als tortosins, els tortosins i tots els actes de la cofradia tenim la sort de que sempre vagin. Però també és veritat que el que li diem gran concert de la Cinta no hem pinxat mai i sempre tenim molta gent, perquè també és veritat que procurem que sigui sempre un concert d'alt nivell. No?
0: Claro, claro, així independentment de les creences de cadascú.
1: Com a mínim diríem que mira, hi ha tres motius per anar al concert. A qui li agrada la música clàssica i la música sacra, estem parlant de peces número 1 famosíssimes, conegudíssimes i d'altíssima qualitat, uns intèrprets de primera qualitat també. Qui vulgui donar, qui vulgui anar per a fer la seva aportació solidària, pues, també té un altre motiu. I qui sigui cintero i li agraden les coses de la Cinta i tindre un record una vegada a l'any i presència davant de la Mare de la Cinta, doncs és un tercer motiu.
0: Claro que sí. I que li agrada la música en general, jo crec que ja només per l'acústica de la catedral, no? Ja,
1: sí,
0: ja també
1: sí, sí, no, efectivament.
0: És un valor afegit, és, no?
1: L'opuesto també és ideal, no és... Bueno, al millor inclús a uns altres puestos pot sonar millor, però no és el mateix escoltar un concert, doncs, a un teatre, a l'auditori o a una sala d'actes que tenint lo marc de l'altar major de la catedral.
0: Claro. Pues,
1: efectivament, diràs que entra millor.
0: Claro que sí. Molt bé, pues, Luis Javier, crec que ho hem explicat tot, no? Estaria tot explicat,
1: lo bàsic,
0: diria jo.
1: Sí. Jo animo tothom a vindre i a trobar-nos allí i a disfrutar del concert.
0: Pues sí, pues, moltes gràcies i
1: gràcies
0: bones festes, que esteu ja al mig.
1: Estem
0: mig,
1: en ella,
0: no?
1: Estem en ella.
0: Vinga, adéu-siau.
1: Moltes gràcies.
2: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el Gran Concert de la Cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra Cinta sobretot.
3: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.

0: de l'àlbum debut de Roger Padrós des del seu La vida és millor, ens arriba aquest Digue'm, un àlbum que s'editava, que sortia al mercat l'any 2022. I cal dir que aquest artista es va donar a conèixer a La Voz l'any 2020 i ara, mira, ha fet carrera. Són les 8 i 51 minuts del matí.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
3: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta a 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Des del Montepío de Tortosa us desitgem unes molt bones festes de la Cinta 2026. Un any més, Tortosa s'omple de festa, música, tradició i moments per compartir amb família i amics. Si aquestes festes us poseu al volant, recordeu, la millor manera d'arribar és arribar bé. Si veus, no condueixis, perquè gaudir de la festa també és cuidar-nos entre tots i totes. Montepío Tortosa, al teu costat en cada trajecte.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
0: I en breu arribarem a les 9 del matí, però abans encara ens queden un parell de cançons per escoltar. Shakedown, aquesta es diu At Night.

0: fins a les 9 i mitja de Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio.
1: I ara sí que arribem a hora punta, arribem a les 9 i ho fem amb la música de Michael Jackson.

0: Únic s'escriu amb H o sense H?
1: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Hora puntal, és 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Detingudes dues persones a Tortosa per tràfic de cocaïna i blanqueig de capitals.
5: La investigació es va iniciar al febrer arran de diversos indicis que apuntaven a un punt de venda continuada d'estupefacients en un domicili del municipi. Els escorcolls van permetre intervenir més d'1,2 quilos de substància presumptament cocaïna, valorada en més de 70.000 euros, a més de pastilles que podrien contenir MDMA. També es va trobar material per preparar i distribuir la droga, com una bàscula de precisió i una màquina d'envàs al buit. En paral·lel, els agents van detectar moviments de diners en efectiu que no es corresponien amb els ingressos acreditats i van identificar diversos béns. Els dos investigats van passar divendres a disposició judicial.
4: La sinistralitat a les carreteres es redueix un 11% fins al 31 d'agost i tanca amb 87 morts.
5: Les dades provisionals del Servei Català de Trànsit mostren també una reducció dels ferits greus, que han estat 490 durant els primers 8 mesos de l'any. Els motoristes són el col·lectiu amb més víctimes mortals, amb 34 casos, i representen gairebé el 40% del total. A les Terres de l'Ebre, el Baix Ebre ha registrat 4 morts en accidents de trànsit fins al 31 d'agost. Els col·lectius vulnerables, entre motoristes, vianants i ciclistes, concentren el 56% de les víctimes a les carreteres catalanes.
4: Marta Sanz interroga a tots els punts i a part si el malestar és el barem de les relacions contemporànies.
5: La novel·la segueix la relació entre la Rita i en Ramon, marcada per la dependència emocional i les contradiccions, malgrat ser conscients dels patrons insans. Al llarg dels 12 anys, la protagonista decideix continuar dins d'una relació que sap que no li fa bé. Marta Sanz, escriptora d'Alcanar, explora així el desig, les cures i la responsabilitat afectiva des de la perspectiva d'una generació que coneix la teoria però no sempre la sap aplicar. L'autora també trasllada la història a un entorn rural per reflexionar sobre les diferències amb la ciutat.
6: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
7: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
8: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
8: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
9: De bon matí, Imagina Ràdio.
10: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
4: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
5: Avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè amb algun núvol puntual durant el matí. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 34 i 35 graus a les hores centrals.
4: Molt bé, Andrea, pues moltes gràcies, que tingués bon dia i fins demà.
5: Igualment, bon dia.
11: El teu fill o filla té por d'anar al dentista? Necessites un odontopediatra? Tens una clínica dental especialitzada més a prop del que penses. A Tortosa, Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28.
12: A Amposta, Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197.
11: I a Vinaròs, Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22.
13: I somriu a la vida!
9: Fins a les 9 i mitja, de bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio.
3: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: més simple és més difícil de dir del que sembla. I és tan senzill com dir gràcies. I això és el que ens diuen Búhos amb aquesta cançó que es presentava al Febre d'aquest mateix any i que serveix com a avançament del seu aniversari, celebració de la qual pues, ja intentarem informar-nos. La cançó en català avui aquí al De Bon Matí, aquesta de Búhos, gràcies, i ens la portava o ens la regala, millor dit, Fusteria Rupérez.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: De Bon Matí. Imagina Radio. Oh.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina.
1: I després d'escoltar el Biggin dels Maneskin, anem a fer una ullada als resultats dels sortejos d'ahir dimarts. Comencem amb l'Euromilió, que el sorteig d'ahir, la combinació guanyadora va estar la formada pel 2, el 10, 23, 37 i 47. Les estrelles, la 3 i el número 5. A la Bonoloto, el 18, 34, 35, 40, 48, 43, complementari 22 i reintegrament el número 9. Pel que fa als números de la 6-49, han estat l'11, el 15, el 19, 23, 35 i 49, complementari el 20 i reintegrament el número 5. I acabem amb el número de l'11, amb el cupó diari, que el número premiat ha estat el 61.167 i la sèrie, la 20.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rosel Margalef.
2: Avi, ve la dona per ser molt fort.
3: A Rosel Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrosen.com.
4: Rosel Margalef, la mel de casa.
5: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
6: A Vic Matmajor t'ho posem fàcil.
5: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
6: Tot el que imagines al millor preu.
5: Vic Matmajor.
6: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
7: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
0: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
8: I escoltem ara una cançó que es publicava el 2024, Die With A Smile. Són Lady Gaga i Bruno Mars.

0: Imagina Ràdio. De bon matí. Imagina.
1: I anem a fer un repàs molt ràpid a algunes de les activitats que ha programades per aquesta setmana al territori. Comencem amb avui dimecres, que hi ha dos activitats per a destacar. Per una banda, a la Biblioteca de la Torre de l'Espanyol, a les 7 del vespre, hi haurà la trobada del Club de Lectura d'Adults amb la Germandat de l'Àngel Caigut de Jaume Clotet. D'altra banda, més tard, a les 8 del vespre, gran concert de la Cinta amb els tres tenors, a càrrec d'Ignacio Guzmán, Jorge Morata i Jesús Piñeiro, amb Alessio Coppola al piano i el cor de cambra Tirica, eh? Serà a la Catedral de Tortosa i el preu de l'entrada és de 10 euros. Demà dijous, dia 3, conte la Festa Pirata a càrrec d'Ivet Novell d'en Renou Teatre a partir per a infants a partir de 3 anys, a les 6 de la tarda a la Biblioteca de la Ràpita. El divendres dia 4, ruta Hemingway a Tortosa de 7 del vespre a 9 de la nit. Cal dir que la trobada és al carrer Hemingway de Tortosa. El preu per participar és de 15 euros o 8 euros per a joves de 12 a 17 anys. Cal dir que per als menors de 12 anys és gratuït i les reserves cal fer-se a través de terranlla.com. El dissabte dia 5, entre altres activitats, hi ha la trobada de jotes de 6 i mitja de la tarda a 9 i mitja del vespre al Parc Fluvial del Delta del Tebre i, d'altra banda, el concert líric amb Montserrat Vella dins del Festival Riu Avall, que estarà acompanyada per Daniel Ruiz al piano. Serà a les 8 i mitja del vespre a l'església de la Serra d'Almos i l'entrada és lliure. El diumenge dia 6, en ruta en caiac, Badia del Fangam Estast, sortida a les 10 del matí del port d'Illa de Mar, a Deltebre. La inscripció val 20 euros. I també el diumenge tindrà lloc el Festival Internacional de Guitarra, Nit de Gospel, amb Yamil Nilsson, a les 8 del vespre a l'Església Nova de la Ràpita. Cal dir també que aquest cap de setmana, el divendres, millor dit, se celebra, hi ha alguns concerts dintre del Festival Ebre Art i Patrimoni 2026 amb Fils Nòmades. El divendres serà amb Martina Manyà i Veus de l'Orfeu Ulldeconenc a les 7 del vespre a l'Església de Sant Joan Baptista de les Ventalles, a Ulldecona, i el cap de setmana serà també amb Martina Manyà, però en aquest cas també a càrrec de Nèfur, el dissabte a les 7 del vespre a la Torre Medieval de la Galera i el diumenge a les 12 del migdia al refugi antiaeri de la plaça de la Font Gran de Benissanet. També per acabar, cal dir que aquest cap de setmana se celebra el Frame Film Festival, festival de curtmetratges itinerant. Hi haurà diferents projeccions durant tot el cap de setmana, l'entrada és gratuïta i cal dir que per consultar més informació i programa cal anar a framefestival.es.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.

I en 4 minuts arribem a les 9 i mitjan del matí. Posem ja el punt i final al de bon matí per avui dimecres i ho fem d'aquesta manera. Ho fem amb la veu, amb el so de Bruce Springsteen. La cançó es diu Glory Days. Per part meva, res més, que passis molt bon dia i recordar-te que ens trobem demà a les 8.

De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de Bon Matí, a Imagina Ràdio. Imagina.

0: ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina. Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Detingudes dues persones a Tortosa per tràfic de cocaïna i blanqueig de capitals. Els escorcolls van permetre intervenir més d'1,2 quilos de substància presumptament cocaïna, valorada en més de 70.000 euros, a més de pastilles que podrien contenir MDMA. També es va trobar material per preparar i distribuir la droga, com una bàscula de precisió i una màquina d'envasar al buit. En paral·lel, els agents van detectar moviments de diners en efectiu que no es corresponien amb els ingressos acreditats i van identificar diversos béns. Els dos investigats van passar divendres a disposició judicial. La sinistralitat a les carreteres es redueix un 11% fins al 31 d'agost i tanca amb 87 morts. Les dades provisionals del Servei Català de Trànsit mostren també una reducció dels ferits greus, que han estat 490 durant els primers 8 mesos de l'any. Els motoristes són el col·lectiu amb més víctimes mortals, amb 34 casos, i representen gairebé el 40% del total. A les Terres de l'Ebre, el Baix Ebre ha registrat 4 morts en accidents de trànsit fins al 31 d'agost. Els col·lectius vulnerables entre motoristes, vianants i ciclistes concentren el 56% de les víctimes a les carreteres catalanes. Marta Sanz s'interroga a Tots els punts i a part si el malestar és el barem de les relacions contemporànies. La novel·la segueix la relació entre la Rita i en Ramon, marcada per la dependència emocional i les contradiccions, malgrat ser conscients dels patrons insans. Al llarg de 12 anys, la protagonista decideix continuar dins d'una relació que sap que no li fa bé. Marta Sanz, escriptora d'Alcanar, explora així el desig, les cures i la responsabilitat afectiva des de la perspectiva d'una generació que coneix la teoria però no sempre la sap aplicar. L'autora també trasllada la història a un entorn rural per reflexionar sobre les diferències amb la ciutat.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè amb algun núvol puntual durant el matí. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 34 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. Tu perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
3: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Hípica Equitor, hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Hípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658-81-2902.
4: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
5: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
4: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
4: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
5: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Detingudes dues persones a Tortosa per tràfic de cocaïna i blanqueig de capitals. Els escorcolls van permetre intervenir més d'1,2 quilos de substància presumptament cocaïna, valorada en més de 70.000 euros, a més de pastilles que podrien contenir MDMA. També es va trobar material per preparar i distribuir la droga, com una bàscula de precisió i una màquina d'envàs al buit. En paral·lel, els agents van detectar moviments de diners en efectiu que no es corresponien amb els ingressos acreditats i van identificar diversos béns. Els dos investigats van passar divendres a disposició judicial. La sinistralitat a les carreteres es redueix un 11% fins al 31 d'agost i tanca amb 87 morts. Les dades provisionals del Servei Català de Trànsit mostren també una reducció dels ferits greus, que han estat 490 durant els primers 8 mesos de l'any. Els motoristes són el col·lectiu amb més víctimes mortals, amb 34 casos, i representen gairebé el 40% del total. A les Terres de l'Ebre, el Baix Ebre ha registrat 4 morts en accidents de trànsit fins al 31 d'agost. Els col·lectius vulnerables entre motoristes, vianants i ciclistes concentren el 56% de les víctimes a les carreteres catalanes. Marta Sanz interroga a Tots els punts i a part si el malestar és el barem de les relacions contemporànies. La novel·la segueix la relació entre la Rita i en Ramon, marcada per la dependència emocional i les contradiccions, malgrat ser conscients dels patrons insans. Al llarg de 12 anys, la protagonista decideix continuar dins d'una relació que sap que no li fa bé. Marta Sanz, escriptora d'Alcanar, explora així el desig, les cures i la responsabilitat afectiva des de la perspectiva d'una generació que coneix la teoria però no sempre la sap aplicar. L'autora també trasllada la història a un entorn rural per reflexionar sobre les diferències amb la ciutat. I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè amb algun núvol puntual durant el matí. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 34 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
2: Vols entrenar la ment, conèixer gent o viure una experiència Erasmus? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa t'ho posem fàcil. Aprèn alemany, anglès o francès amb certificació oficial i preus assequibles. Preinscripció oberta fins al 7 de setembre. Més informació a eoitortosa.com.
3: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995. La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el Gran Concert de la Cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra Cinta sobretot.
0: Imagina Radio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Territori engega la consulta pública per elaborar el decret de conservació de les oliveres monumentals. El procés servirà per definir el catàleg, actualitzar el cens i concretar el funcionament de la comissió tècnica encarregada de proposar mesures de conservació. Catalunya té identificades 4.160 oliveres monumentals, la majoria concentrades a les Terres de l'Ebre. El Montsià en concentra 3.509, a més dels 31 oliverars monumentals censats al conjunt del país. La consulta estarà oberta al portal Participa de la Generalitat del 3 de setembre al 2 d'octubre. L'Ametlla de Mar prepara un protocol per facilitar l'accés dels serveis d'emergència al GR92. Els punts quedaran recollits en planos que es facilitaran al 112 perquè bombers, Mossos, SEM, Policia Local i Salvament Marítim puguin localitzar més precisió el lloc d'una incidència. La mesura respon a l'elevada afluència de persones i a les dificultats d'accés d'alguns trams del sender. L'Ajuntament recorda que, davant d'un accident, cal trucar al 112 i facilitar la ubicació exacta en la mesura de lo possible i recomana extremar les precaucions durant els mesos de calor. I en agenda, la Catedral de Santa Maria de Tortosa acull el gran concert de la cinta Els Tres Tenors. El recital té lloc avui a les 8 de la tarda i reunirà els tenors Ignacio Guzmán, Jorge Morata i Jesús Piñeiro, acompanyats al piano per Alessio Coppola i pel cor de cambra Tiricae. El programa inclou 14 peces amb música religiosa, repertori tradicional i obres com El cant dels ocells, Adeste Fideles i diferents versions de l'Ave Maria. El concert organitzat per la Reial Arxiconfraria de la Cinta tindrà un cost de 10 euros en concepte de donatiu. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè arreu del territori. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Masdenverge, 34 a Prat de Comte i 35 graus a Ginestà i Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
6: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Ípica Equitor hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Ípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658-81-2902.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
3: Quina olor més bona!
4: Així dona gust estar a casa, tots junts.
5: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
6: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
7: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
6: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
7: Tot el que imagines al millor preu.
6: Vic Magmajor.
7: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
8: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cepria. Go! Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.

0: es la una.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Territori engega la consulta pública per elaborar el decret de conservació de les oliveres monumentals. El procés servirà per definir el catàleg, actualitzar el cens i concretar el funcionament de la comissió tècnica encarregada de proposar mesures de conservació. Catalunya té identificades 4.160 oliveres monumentals, la majoria concentrades a les Terres de l'Ebre. El Montsià en concentra 3.509, a més dels 31 oliverars monumentals censats al conjunt del país. La consulta estarà oberta al portal Participa de la Generalitat del 3 de setembre al 2 d'octubre. L'Ametlla de Mar prepara un protocol per facilitar l'accés dels serveis d'emergència al GR92. Els punts quedaran recollits en planos que es facilitaran al 112 perquè bombers, Mossos, SEM, Policia Local i Salvament Marítim puguin localitzar més precisió el lloc d'una incidència. La mesura respon a l'elevada afluència de persones i a les dificultats d'accés d'alguns trams del sender. L'Ajuntament recorda que, davant d'un accident, cal trucar al 112 i facilitar la ubicació exacta en la mesura de lo possible i recomana extremar les precaucions durant els mesos de calor. I en agenda, la Catedral de Santa Maria de Tortosa acull el gran concert de la cinta Els Tres Tenors. El recital té lloc avui a les 8 de la tarda i reunirà els tenors Ignacio Guzmán, Jorge Morata i Jesús Piñeiro, acompanyats al piano per Alessio Coppola i pel cor de cambra Tiricae. El programa inclou 14 peces amb música religiosa, repertori tradicional i obres com El cant dels ocells, Adeste Fideles i diferents versions de l'Ave Maria. El concert organitzat per la Reial Arxiconfraria de la Cinta tindrà un cost de 10 euros en concepte de donatiu. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè arreu del territori. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Masdenverge, 34 a Prat de Comte i 35 graus a Ginestà i Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
5: La millor música per sentir-se bé.
3: Imagina Ràdio.

Pàgina Ràdio. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el gran concert de la Cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra Cinta, sobretot.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.

0: Són les 2. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Enxampen un cotxe a 180 per hora i una moto a 201 en un control pel Gran Premi del Canyís a Batea. Els Mossos d'Esquadra han instruït diligències penals contra dos conductors detectats circulant a velocitats molt superiors a la permesa a la N420 a Batea. Un cotxe amb matrícula andorrana va ser enxampat divendres a 180 km per hora i una motocicleta diumenge a 201 en un tram limitat a 90. Les actuacions es van produir en el marc del dispositiu especial de trànsit desplegat a les Terres de l'Ebre amb motiu del Gran Premi del Canyís de motociclisme. Els dos conductors estan investigats per un presumpte delicte contra la seguretat viària. Mora d'Ebre registra un 8,5% més de consum al principal punt de recàrrega elèctrica. L'ús de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics del municipi ha augmentat durant els primers 6 mesos de l'any amb 271 sessions registrades. L'energia subministrada ha estat de 6.385 kWh, mentre que la durada mitjana de les recàrregues s'ha mantingut al voltant dels 44 minuts. L'oferta s'ampliarà pròximament en dos nous carregadors ràpids de 50 kW que s'instal·laran a la zona esportiva i al passeig de Ràdio Mora d'Ebre. I en agenda, el 13 de setembre, Arturo Gaya guiarà una ruta literària per Tortosa per la Setmana del Llibre en Català. L'esdeveniment incorpora enguany una passejada pels espais de Tortosa que van inspirar el llibre Estic fent història d'Arturo Gaya. La ruta, guiada pel mateix autor, recorrerà diferents indrets vinculats als records i vivències que apareixen a l'obra. Començarà a la plaça d'Agustí Querol i acabarà a l'estació de tren, amb parades al carrer Bonaire, els Josepets o el casal Tortosí. Les places són limitades i cal inscripció prèvia. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè arreu del territori. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Masdenverge, 34 a Prat de Comte i 35 graus a Ginesta i Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Hípica Equitor, hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Hípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658-81-2902.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
4: No esperis més i vine a veure l'autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 3. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Enxampen un cotxe a 180 per hora i una moto a 201 en un control pel Gran Premi del Canyís a Batea. Els Mossos d'Esquadra han instruït diligències penals contra dos conductors detectats circulant a velocitats molt superiors a la permesa a la N420 a Batea. Un cotxe amb matrícula andorrana va ser enxampat divendres a 180 km per hora i una motocicleta diumenge a 201 en un tram limitat a 90. Les actuacions es van produir en el marc del dispositiu especial de trànsit desplegat a les Terres de l'Ebre amb motiu del Gran Premi del Canyís de motociclisme. Els dos conductors estan investigats per un presumpte delicte contra la seguretat viària. Mora d'Ebre registra un 8,5% més de consum al principal punt de recàrrega elèctrica. L'ús de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics del municipi ha augmentat durant els primers 6 mesos de l'any amb 271 sessions registrades. L'energia subministrada ha estat de 6.385 kWh, mentre que la durada mitjana de les recàrregues s'ha mantingut al voltant dels 44 minuts. L'oferta s'ampliarà pròximament en dos nous carregadors ràpids de 50 kW que s'instal·laran a la zona esportiva i al passeig de Ràdio Mora d'Ebre. I en agenda, el 13 de setembre, Arturo Gaya guiarà una ruta literària per Tortosa per la Setmana del Llibre en Català. L'esdeveniment incorpora enguany una passejada pels espais de Tortosa que van inspirar el llibre Estic fent història d'Arturo Gaya. La ruta, guiada pel mateix autor, recorrerà diferents indrets vinculats als records i vivències que apareixen a l'obra. Començarà a la plaça d'Agustí Querol i acabarà a l'estació de tren, amb parades al carrer Bonaire, els Josepets o el casal Tortosí. Les places són limitades i cal inscripció prèvia. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè arreu del territori. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Masdenverge, 34 a Prat de Comte i 35 graus a Ginesta i Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
3: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
0: Imagina Ràdio.
6: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Territori engega la consulta pública per elaborar el decret de conservació de les oliveres monumentals. El procés servirà per definir el catàleg, actualitzar el cens i concretar el funcionament de la comissió tècnica encarregada de proposar mesures de conservació. Catalunya té identificades 4.160 oliveres monumentals, la majoria concentrades a les Terres de l'Ebre. El Montseny concentra 3.509, a més dels 31 oliverars monumentals censats al conjunt del país. La consulta estarà oberta al portal Participa de la Generalitat del 3 de setembre al 2 d'octubre. L'Ametlla de Mar prepara un protocol per facilitar l'accés dels serveis d'emergència al GR92. Els punts quedaran recollits en planos que es facilitaran al 112 perquè bombers, Mossos, SEM, Policia Local i Salvament Marítim puguin localitzar amb més precisió el lloc d'una incidència. La mesura respon a l'elevada afluència de persones i a les dificultats d'accés d'alguns trams del sender. L'Ajuntament recorda que, davant d'un accident, cal trucar al 112 i facilitar la ubicació exacta en la mesura de lo possible i recomana extremar les precaucions durant els mesos de calor. I en agenda, la Catedral de Santa Maria de Tortosa acull el gran concert de la cinta Els Tres Tenors. El recital té lloc avui a les 8 de la tarda i reunirà els tenors Ignacio Guzmán, Jorge Morata i Jesús Piñeiro, acompanyats al piano per Alessio Coppola i pel cor de cambra Tiricae. El programa inclou 14 peces amb música religiosa, repertori tradicional i obres com el Cant dels Ocells, Adeste Fideles i diferents versions de l'Ave Maria. El concert organitzat per la Reial Arxiconfraria de la Cinta tindrà un cost de 10 euros en concepte de donatiu. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè arreu del territori. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Masdenverge, 34 a Prat de Comte i 35 graus a Ginesta i Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta

0: presenta el gran concert de la cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra cinta sobretot.
1: Si quan penses en reformes et sona així...
2: Obres, obres, obres!
1: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
0: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inoblidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Territori engega la consulta pública per elaborar el decret de conservació de les oliveres monumentals. El procés servirà per definir el catàleg, actualitzar el cens i concretar el funcionament de la comissió tècnica encarregada de proposar mesures de conservació. Catalunya té identificades 4.160 oliveres monumentals, la majoria concentrades a les Terres de l'Ebre. El Montsià en concentra 3.509, a més dels 31 oliverars monumentals censats al conjunt del país. La consulta estarà oberta al portal Participa de la Generalitat del 3 de setembre al 2 d'octubre. L'Ametlla de Mar prepara un protocol per facilitar l'accés dels serveis d'emergència al GR92. Els punts quedaran recollits en planos que es facilitaran al 112 perquè bombers, Mossos, SEM, policia local i salvament marítim puguin localitzar amb més precisió el lloc d'una incidència. La mesura respon a l'elevada afluència de persones i a les dificultats d'accés d'alguns trams del sender. L'Ajuntament recorda que, davant d'un accident, cal trucar al 112 i facilitar la ubicació exacta en la mesura de lo possible i recomana extremar les precaucions durant els mesos de calor. I en agenda, la Catedral de Santa Maria de Tortosa acull el gran concert de la cinta Els Tres Tenors. El recital té lloc avui a les 8 de la tarda i reunirà els tenors Ignacio Guzmán, Jorge Morata i Jesús Piñeiro, acompanyats al piano per Alessio Coppola i pel cor de cambra Tiricae. El programa inclou 14 peces amb música religiosa, repertori tradicional i obres com El cant dels ocells, Adeste Fideles i diferents versions de l'Ave Maria. El concert organitzat per la Reial Arxiconfraria de la Cinta tindrà un cost de 10 euros en concepte de donatiu. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè arreu del territori. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Masdenverge, 34 a Prat de Comte i 35 graus a Ginestà i Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Go! Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el club de futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
4: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
5: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Hípica Equitor, hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Hípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658-81-2902.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Enxampen un cotxe a 180 per hora i una moto a 201 en un control pel Gran Premi del Canyís a Batea. Els Mossos d'Esquadra han instruït diligències penals contra dos conductors detectats circulant a velocitats molt superiors a la permesa a la N420 a Batea. Un cotxe amb matrícula andorrana va ser enxampat divendres a 180 km per hora i una motocicleta diumenge a 201 en un tram limitat a 90. Les actuacions es van produir en el marc del dispositiu especial de trànsit desplegat a les Terres de l'Ebre amb motiu del Gran Premi del Canyís de motociclisme. Els dos conductors estan investigats per un presumpte delicte contra la seguretat viària. Mora d'Ebre registra un 8,5% més de consum al principal punt de recàrrega elèctrica. L'ús de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics del municipi ha augmentat durant els primers 6 mesos de l'any amb 271 sessions registrades. L'energia subministrada ha estat de 6.385 kWh, mentre que la durada mitjana de les recàrregues s'ha mantingut al voltant dels 44 minuts. L'oferta s'ampliarà pròximament en dos nous carregadors ràpids de 50 kW que s'instal·laran a la zona esportiva i al passeig de Ràdio Mora d'Ebre. I en agenda, el 13 de setembre, Arturo Gaya guiarà una ruta literària per Tortosa per la Setmana del Llibre en Català. L'esdeveniment incorpora enguany una passejada pels espais de Tortosa que van inspirar el llibre Estic fent història d'Arturo Gaya. La ruta, guiada pel mateix autor, recorrerà diferents indrets vinculats als records i vivències que apareixen a l'obra. Començarà a la plaça d'Agustí Querol i acabarà a l'estació de tren, amb parades al carrer Bonaire, els Josepets o el casal Tortosí. Les places són limitades i cal inscripció prèvia. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè arreu del territori. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Masdenverge, 34 a Prat de Comte i 35 graus a Ginesta i Tortosa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Mediterrani.
1: Imagina Radio, 103.9 FM.
2: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
3: Vols entrenar la ment, conèixer gent o viure una experiència Erasmus? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa t'ho posem fàcil. Aprèn alemany, anglès o francès amb certificació oficial i preus assequibles. Preinscripció oberta fins al 7 de setembre. Més informació a eoitortosa.com.
4: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
5: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
1: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Ceprià. Go! Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el club de futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inoblidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
4: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: Sabem que viuràs a tope les festes de la cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Ípica i Quitor hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la cinta a Restaurant Ípica i Quitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658 81 29 02.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Enxampen un cotxe a 180 per hora i una moto a 201 en un control pel Gran Premi del Canyís a Batea. Els Mossos d'Esquadra han instruït diligències penals contra dos conductors detectats circulant a velocitats molt superiors a la permesa a la N420 a Batea. Un cotxe amb matrícula andorrana va ser enxampat divendres a 180 km per hora i una motocicleta diumenge a 201 en un tram limitat a 90. Les actuacions es van produir en el marc del dispositiu especial de trànsit desplegat a les Terres de l'Ebre amb motiu del Gran Premi del Canyís de motociclisme. Els dos conductors estan investigats per un presumpte delicte contra la seguretat viària. Mora d'Ebre registra un 8,5% més de consum al principal punt de recàrrega elèctrica. L'ús de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics del municipi ha augmentat durant els primers 6 mesos de l'any amb 271 sessions registrades. L'energia subministrada ha estat de 6.385 kWh, mentre que la durada mitjana de les recàrregues s'ha mantingut al voltant dels 44 minuts. L'oferta s'ampliarà pròximament en dos nous carregadors ràpids de 50 kW que s'instal·laran a la zona esportiva i al passeig de Ràdio Mora d'Ebre. I en agenda, el 13 de setembre, Arturo Gaya guiarà una ruta literària per Tortosa per la Setmana del Llibre en Català. L'esdeveniment incorpora enguany una passejada pels espais de Tortosa que van inspirar el llibre Estic fent història d'Arturo Gaya. La ruta, guiada pel mateix autor, recorrerà diferents indrets vinculats als records i vivències que apareixen a l'obra. Començarà a la plaça d'Agustí Querol i acabarà a l'estació de tren, amb parades al carrer Bonaire, els Josepets o el casal Tortosí. Les places són limitades i cal inscripció prèvia. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel serè amb algun núvol puntual durant el matí i les temperatures han estat lleugerament més altes. De cara a demà tindrem un cel assolellat i en quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de...

0: patrons. Viu la cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents, indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info: www.martinezparis.com.
4: Des del Montepío de Tortosa us desitgem unes molt bones festes de la cinta 2026. Un any més, Tortosa s'omple de festa, música, tradició i moments per compartir amb família i amics. Si aquestes festes us poseu al volant, recordeu, la millor manera d'arribar és arribar bé. Si veus, no condueixis, perquè gaudir de la festa també és cuidar-nos entre tots i totes. Montepío Tortosa, al teu costat en cada trajecte.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Detingudes dues persones a Tortosa per tràfic de cocaïna i blanqueig de capitals. Els escorcolls van permetre intervenir més d'1,2 quilos de substància presumptament cocaïna, valorada en més de 70.000 euros, a més de pastilles que podrien contenir MDMA. També es va trobar material per preparar i distribuir la droga, com una bàscula de precisió i una màquina d'envasar al buit. En paral·lel, els agents van detectar moviments de diners en efectiu que no es corresponien amb els ingressos acreditats i van identificar diversos béns. Els dos investigats van passar divendres a disposició judicial. Territori engega la consulta pública per elaborar el decret de conservació de les oliveres monumentals. El procés servirà per definir el catàleg, actualitzar el cens i concretar el funcionament de la comissió tècnica encarregada de proposar mesures de conservació. Catalunya té identificades 4.160 oliveres monumentals, la majoria concentrades a les Terres de l'Ebre. El Montsià en concentra 3.509, a més dels 31 oliverars monumentals censats al conjunt del país. La consulta estarà oberta al portal Participa de la Generalitat del 3 de setembre al 2 d'octubre. I en agenda, el 13 de setembre, Arturo Gaya guiarà una ruta literària per Tortosa per la Setmana del Llibre en Català. L'esdeveniment incorpora enguany una passejada pels espais de Tortosa que van inspirar el llibre Estic fent història d'Arturo Gaya. La ruta, guiada pel mateix autor, recorrerà diferents indrets vinculats als records i vivències que apareixen a l'obra. Començarà a la plaça d'Agustí Querol i acabarà a l'estació de tren, amb parades al carrer Bonaire, els Josepets o el casal Tortosí. Les places són limitades i cal inscripció prèvia. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel serè amb algun núvol puntual durant el matí i les temperatures han estat lleugerament més altes. De cara a demà tindrem un cel assolellat i en quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara la teva segona ullera progressiva Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el gran concert de la cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra cinta, sobretot.

0: Carolina.
1: Imagina Radio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. Detingudes dues persones a Tortosa per tràfic de cocaïna i blanqueig de capitals. Els escorcolls van permetre intervenir més d'1,2 quilos de substància presumptament cocaïna, valorada en més de 70.000 euros, a més de pastilles que podrien contenir MDMA. També es va trobar material per preparar i distribuir la droga, com una bàscula de precisió i una màquina d'envas al buit. En paral·lel, els agents van detectar moviments de diners en efectiu que no es corresponien amb els ingressos acreditats i van identificar diversos béns. Els dos investigats van passar divendres a disposició judicial. Territori engega la consulta pública per elaborar el decret de conservació de les oliveres monumentals. El procés servirà per definir el catàleg, actualitzar el cens i concretar el funcionament de la comissió tècnica encarregada de proposar mesures de conservació. Catalunya té identificades 4.160 oliveres monumentals, la majoria concentrades a les Terres de l'Ebre. El Montseny concentra 3.509, a més dels 31 oliverars monumentals censats al conjunt del país. La consulta estarà oberta al portal Participa de la Generalitat del 3 de setembre al 2 d'octubre. I en agenda, el 13 de setembre, Arturo Gaya guiarà una ruta literària per Tortosa per la Setmana del Llibre en Català. L'esdeveniment incorpora enguany una passejada pels espais de Tortosa que van inspirar el llibre Estic fent història d'Arturo Gaya. La ruta, guiada pel mateix autor, recorrerà diferents indrets vinculats als records i vivències que apareixen a l'obra. Començarà a la plaça d'Agustí Querol i acabarà a l'estació de tren, amb parades al carrer Bonaire, els Josepets o el casal Tortosí. Les places són limitades i cal inscripció prèvia. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel serè amb algun núvol puntual durant el matí i les temperatures han estat lleugerament més altes. De cara a demà tindrem un cel assolellat i en quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. Detingudes dues persones a Tortosa per tràfic de cocaïna i blanqueig de capitals. Els escorcolls van permetre intervenir més d'1,2 quilos de substància presumptament cocaïna, valorada en més de 70.000 euros, a més de pastilles que podrien contenir MDMA. També es va trobar material per preparar i distribuir la droga, com una bàscula de precisió i una màquina d'envasar al buit. En paral·lel, els agents van detectar moviments de diners en efectiu que no es corresponien amb els ingressos acreditats i van identificar diversos béns. Els dos investigats van passar divendres a disposició judicial. Territori engega la consulta pública per elaborar el decret de conservació de les oliveres monumentals. El procés servirà per definir el catàleg, actualitzar el cens i concretar el funcionament de la comissió tècnica encarregada de proposar mesures de conservació. Catalunya té identificades 4.160 oliveres monumentals, la majoria concentrades a les Terres de l'Ebre. El Montsià en concentra 3.509, a més dels 31 oliverars monumentals censats al conjunt del país. La consulta estarà oberta al portal Participa de la Generalitat del 3 de setembre al 2 d'octubre. I en agenda, el 13 de setembre, Arturo Gaya guiarà una ruta literària per Tortosa per la Setmana del Llibre en Català. L'esdeveniment incorpora enguany una passejada pels espais de Tortosa que van inspirar el llibre Estic fent història d'Arturo Gaya. La ruta, guiada pel mateix autor, recorrerà diferents indrets vinculats als records i vivències que apareixen a l'obra. Començarà a la plaça d'Agustí Querol i acabarà a l'estació de tren, amb parades al carrer Bonaire, els Josepets o el casal Tortosí. Les places són limitades i cal inscripció prèvia. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel serè amb algun núvol puntual durant el matí i les temperatures han estat lleugerament més altes. De cara a demà tindrem un cel assolellat i en quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem demà amb més informació. Bona nit!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
2: Imagina. Desnúdame.